0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. El govern expressa el seu suport a Ceuta, vota a favor de la transferència de 25 milions d'euros per atendre els menors que varen arribar a l'entrada massiva del passat 30 de juliol, però rebutja haver-los d'acollir. És una de les notícies del dia en aquest divendres, 28 d'agost, amb Júlia Blasco, el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz. Repassam altres titulars amb Xavi Ara. Hem de parlar de successos.
2: Una dona mort i altres 5, entre elles un nadó, ha resultat ferides en un accident entre dos cotxes a la carretera general de Menorca a Llora Baixa.
1: Calvià construirà 300 habitatges de protecció oficial.
2: A quatre solars municipals de Peguera i Magaluf, per poder accedir-hi s'haurà d'acreditar una residència mínima al municipi de 10 anys.
1: I també titular d'esports.
2: Exhibició de força d'Enric Mas en la sisena etapa de la Vuelta a Espanya. El ciclista d'Artà va coronar el port del cim del Bartolo a Castelló per davant del líder Tadej Pogacar, després d'un atac de l'eslova en una pujada molt exigent.
1: Anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
3: Bon dia. Avui s'espera cel ennuvolat a Balears, amb precipitacions en general febles, acompanyades de fang, ja que la pols en suspensió continua sobre l'arxipèlag, i ocasionalment de tempesta, especialment cap a les Pitius. És pel que fa a les temperatures. Avui en descens s'esperen màximes de 32 graus a Palma i Mahó, 30 a Eivissa i Formentera. Pel que fa al vent, avui tendint a bufar moderat del sud-oest, girant al matí a oest i nord-oest, tendint a la tarda a fluix variable. Atenció a les aigües de Menorca per rissaga amb oscil·lacions d'entre un metre i un metre i mig. És una informació d'EMET.
1: Ara mateix tenim 26 graus a Eivissa i Mahó, 27 a Palma i Formentera, i volem saber també com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Clàudia Zavala, bon dia.
4: Sí, muy buenos días. En estos momentos el tráfico en general en las principales vías es fluido. Solo destacar un poco de circulación lenta en la zona de Zona Espace en sentido hacia Valdemosa. Es todo por el momento. Buenos días.
1: El govern insisteix que no acollirà menors migrants no acompanyats de Ceuta perquè ja no pot atendre'ns més, diu, tot i que va votar a favor ahir de la transferència de 25 milions d'euros per atendre els infants i adolescents que varen arribar a la ciutat autònoma en l'entrada massiva del passat 30 de juliol.
2: A la conferència sectorial d'infància celebrada ahir va demanar que s'escolti a la ciutat autònoma, que des de fa un mes reclama el retorn de totes les persones que varen creuar la frontera i també dels menors. De fet, les Balears han incidit en això dient que no demanen un retorn massiu, però que s'ha d'estudiar cas per cas, com ja demanen precisament les Balears.
5: Se proceda, si es posible, que en muchos casos sí que es posible, porque además el gobierno de Marruecos así lo ha trasladado, a la reagrupación familiar, al retorno de todos estos menores, porque seguimos diciendo que evidentemente cuando hay una familia protectora, donde mejor están los niños y las niñas, evidentemente es con sus familias.
2: Una reagrupació que no s'està fent. De fet, la consellera ha recalcat en el fet que ni tan sols se sap el nombre de menors reals que hi ha a Ceuta. Per això no s'ha tractat el tema del repartiment, tot i ells insistir que a les Balears tots els recursos estan més que saturats i que, per tant, no en poden acollir.
5: Vamos a saber y que nos digan cuál es la realidad de Ceuta, qué es lo que está ocurriendo, cuántas personas hay, cuántos niños, cuántas niñas, cuántos adolescentes hay hoy en día que se estén identificados y, evidentemente, después pues poder abordar otros puntos.
1: Parlem ara de successos perquè una dona ha mort i altra...

0: 5 persones, entre elles una nadó, han resultat ferides en un accident entre dos cotxes a la carretera general de Menorca. Enric Mas, bon dia.
1: Bon dia. Els fets van tenir lloc a les 4:30 del capvespre d'ahir, al quilòmetre 7 entre Alaior i Maó, segons ha informat el SAMU 061. El vehicle amb els 5 ferits va volcar, tots van patir politraumatismes i van ser traslladats a l'hospital.
0: A més, la policia local de Palma ha detingut un venedor ambulant a primera línia de la platja de Palma, després que altres 40 ho haguessin intentat impedir.
1: Segons informa l'Ajuntament, el dispositiu contra la venda ambulant il·legal es va desenvolupar davant les 4 de l'hora baixa i davant la gran quantitat de persones que defensaven el comerciant, la policia va necessitar reforços. Els fets no van provocar ferits, tot i que es van registrar danys materials als vehicles policials.
0: Més qüestions. La policia ha identificat i assenyalat 7 persones pels aldarulls que es varen produir el 26 de juliol després de la protesta contra la massificació turística a Palma. Els seients de la Policia Nacional els han identificat com a presumptes responsables dels delictes de desordres públics i danys. Segons el relat de les unitats que hi van intervenir, aquestes persones varen llançar pedres, llaunes i pals als agents. Neus Gil, bon dia.
2: Bon dia. La investigació interna oberta per determinar si hi va haver una possible mala praxi policial durant les càrregues s'ha traslladat a la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana, d'on venien les unitats desplegades d'aquell dia. L'objectiu és determinar si algun agent es va excedir en la seva actuació. Segons els serveis sanitaris, al manco 8 persones varen resultar ferides lleus durant les càrregues.
0: I tot plegat es coneix, Neus, el mateix dia que la Policia Nacional feia balanç també de l'anomenada Operació Estiu.
2: El cap del grup operatiu de resposta de la Prefectura Superior de la Policia de Balears, Javier Martín de la Torre, ha explicat que l'activitat delictiva a Palma ha baixat aproximadament un 10% respecte de l'estiu passat, especialment els furts i els robatoris amb violència.
3: Está siendo prácticamente un verano histórico con una bajada a raíz de todas estas medidas comentadas. Tanto los hurtos como los robos con violencia, estamos muy satisfechos por todo el trabajo que está haciendo con todas estas decisiones que se han tomado y están muy a la baja. El que nos está preocupando y sobre todo ocupando con mucho esfuerzo, sobre todo por la noche, que es cuando más sucede, son los robos en interior de vehículos.
2: L'operació Estiu, que va començar mitjan maig i acabarà el 30 de setembre, ja ha permès detenir 450 persones a Palma. El dispositiu, recordem, compta amb la col·laboració de les policies que venen d'altres països. Avui s'han acomiadat 3 agents procedents d'Alemanya, Països Baixos i Romania.
0: I l'advocat de les activistes detengudes per fer unes pintades a immobiliàries de Santa Maria considera que es varen vulnerar els seus drets fonamentals. Recordem que varen sol·licitar declarar voluntàriament dia 17 de juliol, dos dies després de les detencions, una vegada que es varen assessorar legalment. El seu advocat, Josep de Luis, diu que estan pendents que el jutjat proveixi la petició de declaració.
4: Entenen les detencions com a desproporcionades i que es basen en un material que podria vulnerar drets fonamentals. A més, destaca que no varen rebre una assistència legal adequada, ja que varen ser ateses per telèfon per un advocat d'ofici durant poc temps. Josep de Luis diu que, segons les activistes, la policia els va fer preguntes perquè quedés constància de les seves respostes i assenyala que això després es presenta com a manifestacions espontànies, que no ho són, ja que s'han fet sota pressió.
5: Ells són detingudes. En el moment que són detingudes, agents de la policia comencen a parlar amb elles. És el que la policia moltes vegades diu manifestacions espontànies, però clar, no són exactament manifestacions espontànies. Una persona està detinguda, la pressió i les circumstàncies psicològiques que això representa.
4: L'advocat subratlla que, encara que no es poden fer afirmacions contundents, pareix raonable pensar que aquesta actuació tenia motivacions concretes de supressió d'aquest tipus d'accions de protesta.
0: I més coses a les 7:52 minuts. Calvià construirà pròximament 300 habitatges de protecció oficial.
1: Ho faran 4 solars de titularitat municipal, 2 a Magaluf i altres 2 a Peguera. S'oferiran en règim de lloguer i per poder accedir-hi s'haurà d'acreditar un mínim de 10 anys de residència. El poble va anunciar ahir hora baixa, Valle de Calvià, Juan Antonio Mengual, durant la lectura del pregó de les festes del rei en Jaume.
6: Serán nada menos que 300 nuevos hogares para residentes que hayan vivido por lo menos 10 años en el municipio. Se construirán VPOs en régimen de alquiler en 4 solares de titularidad pública, 2 en Magaluf y 2 en Peguera.
1: L'anunci té lloc en període preelectoral i just després de la recent entrega d'altres 12 habitatges d'HPO al municipi.
0: I més qüestions, la limitació de vehicles a Menorca continua generant debat a pocs dies del ple de l'Illa, que votarà la proposta del Consell. Els socialistes exigeixen una tramitació d'urgència per votar-hi a favor. Més per Menorca qualifica la proposta d'electoralista i oculta el seu sentit del vot.
2: El Partit Socialista critica el Consell per no haver cercat consens abans de dur el text al ple i ahir varen comunicar al PP les esmenes que es presentaran dilluns. Entre elles, la necessitat de tramitar per la via d'urgència la reforma de la llei que permetrà la limitació de vehicles. Josep Pastrana és conseller del PSOE.
7: Tenint en compte el que són els terminis que s'estan duent en els parlaments, si no hi ha voluntat per part de tots els partits polítics de que això es faci, es tramiti per urgència, no arribarem. I el que volem és que s'arribi, que aquesta limitació sigui efectiva de cara a l'estiu que ve.
2: Des de Més per Menorca també defensen limitar l'entrada de cotxes, però consideren la iniciativa del Consell una simple estratègia electoral i en qüestionen l'eficàcia real. Escoltam la portaveu del grup, Noemi García.
8: No s'ha fet res ni el 2024, ni el 2025, ni el 2026. I en aquests moments, per molt que ara ens prometin que el 2027 hi haurà limitació de vehicles, precisament han eliminat el factor temps de la nova, de la modificació que ells proposen de la llei Menorca Reserva de Biosfera.
2: La portaveu no ha volgut revelar que votaran dilluns.
9: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: Ara vos contam que 36 nins i nines de diverses parts d'Espanya gaudeixen aquest dia d'un campament a la Victòria, el CUDI, organitzat per l'Associació Espanyola contra el Càncer. Tots són familiars de persones amb aquesta malaltia i arriben amb un únic objectiu, passar-ho bé i desconnectar de la situació a casa durant una setmana.
4: Mitjançant danses, dinàmiques i activitats d'aventura, els 36 participants d'aquestes colònies de la Victòria arriben per passar una setmana de diversió i desconnexió. En aquest ambient, els nins i nines poden xerrar sense por a que no els entenguin, ja que tots comparteixen la mateixa situació. Des de l'associació destaquen la importància d'aquest tipus d'experiències. Escoltam a José Reyes, president de l'associació Les Balears.
10: I el que fan és estar aquí durant una setmana amb els nostres equips de voluntariat i els nostres psicòlegs, i el que perseguim és que puguin tenir una setmana de desconnexió respecte de la seva situació habitual, una situació en la que la malaltia està present en el seu dia a dia, i que d'aquesta forma puguin fer companyia amb altres salots que estan en la mateixa situació i poder tenir una experiència positiva de conèixer la illa, de conèixer el nostre entorn.
0: 7:55 minuts per la Mare d'Esports i començant a fent-ho en ciclisme.
1: Sí, exhibició de força d'Enric Mas en la sisena etapa de la Vuelta a Espanya. El ciclista d'Artà va coronar el port del cim del Bartola Castelló per davant del líder Tadej Pogačar després d'un atac de l'eslové en una pujada molt exigent.
11: Teníamos muy presente que arriba había un bonus de 6 segundos y desde el coche me empujaban mucho que pensara en eso. Habíamos reconocido la etapa, la teníamos muy en mente y mira, hemos podido sacar una buena renta. Simplemente le he cogido coronando y simplemente eso.
1: És el primer ciclista des de fa 2 anys en atrapar i guanyar a Pogačar després d'un atac en un port de l'eslové. Enric Mas accedeix al segon lloc de la classificació general de la Vuelta després d'arribar segon a la meta de Castelló, just darrere de Pogačar, qui li va guanyar l'esprint. Avui s'enfronta a la setena etapa que anirà des de la Vall d'Alba fins al port d'Aramon Valdelinares.
0: En futbol, el Mallorca torna a veure els entrenaments per preparar el partit de diumenge contra el Ceuta, pendent dels fitxatges, de les lesions. Luis García, que no ha pogut comptar encara en seguir d'Ardell Abdon Prats, es van quedar fora de la convocatòria del partit que va perdre dilluns el Mallorca contra el Granada, ni tampoc Arnau Puigmal, que va acabar tocat aquell duel.
1: Qui sí s'ha incorporat als entrenaments és el nou fitxatge, Alberto Moreno, que arriba lliure des del Como italià per a disputar la titularitat al lateral esquerre. En el capítol de sortides continuen els dubtes de Mateu Morey i Antonio Sánchez de continuar al club mallorquinista. El lateral compta amb l'interès del Girona, que no vol pagar traspàs, i el Cádiz està interessat en el migcampista.
0: I en el Mundial de Piragüisme de Polònia, bones notícies per començar per Àlex Ganeri, que s'ha classificat per a semifinals del KU 500 després d'acabar ahir segon la seva sèrie.
1: Bones notícies també per Àngels Moreno, que va guanyar les seves sèries del C2 500 i del C2 200, formant parella amb Victoria Jarchevska i passen directament a les finals de cada sèrie. D'altra banda, Marcus Cooper accedeix a la final amb l'equip espanyol del K4 500 després de guanyar la seva sèrie. Les finals de Cooper i el C2 500 d'Àngels Moreno seran avui de vers les 3 de l'hora baixa.
0: I tenim ara dos minutets per repassar el que diuen les portades de la premsa. Començam amb el diari que té com a principal tema aquesta tragèdia que contàvem en aquest informatiu, aquest accident mortal a la carretera general de Menorca. Diu, un viatge familiar acaba en tragèdia en la M1. Recordem, una persona morta i altres 5 ferits, entre ells un nadó de 2 anys. Ho il·lustra amb una imatge de l'atenció dels serveis d'emergències en aquestes persones. Diu que el cotxe va xocar contra un protector del tram en obres i va acabar a la cuneta. Diario de Ibiza, Marcos Serra insisteix que no sabia que la festa egípcia tindria un llac amb aigua real. I la imatge de portada és per aquesta concentració en la que diuen estar aquestes persones fartes de la massificació turística. Una concentració a mig centenar de persones en el port d'Eivissa. Anem ara amb Periódico Eivissa. Primeres 10 multes a conductors particulars per entrar a Eivissa sense autorització. I la imatge de primera plana és de caire nacional. Diu, rebenta, esclata, millor dit, l'atenció a Ceuta, perquè alguns veïns comencen a cremar alguns poblats i alguns emigrants ataquen també a militars. I ho acompanya amb una fotografia d'alguns dels aldarulls. Última hora, titula pel fet que Menys Turisme denuncia que no s'investiga els policies de les càrregues del passat 26 de juliol, i la imatge de primera plana és per aquesta actuació d'ahir d'Enric Mas que contàvem fa uns instants. Diu, Mas du el límit a Pogacar a la Vuelta a Espanya. I acabam el repàs de premsa en Diario de Mallorca. Galmés estudia revisar la tarifa de Tirme i encarrega una auditoria externa, i la imatge de primera plana és per el primer dia de venda, els primers dies de venda de la Llampuga. Diu que torna més barata, amb preus des de, diu, els 12 euros. Així arribam a les 8 del matí, tornem amb més actualitat a les 8:45 a la sintonia Ràdio 5.

0: Ràdio 5 Tot Notícies. Illes Balears. Ràdio Nacional d'Espanya.
1: Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 9. El govern mostra el seu suport a Ceuta, però insisteix que no acollirà cap menor migrant més perquè els seus serveis socials diu ja no poden. Avui és divendres 28 d'agost. Júlia Blasco és el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz. Repassam altres notícies en titulars amb Neus Gil. Han de parlar de successos.
2: Una dona mort i altres 5, entre elles un nadó, han resultat ferides en un accident entre dos cotxes a la carretera general de Menorca i Hora Baixa.
1: Calvià construirà 300 habitatges de protecció oficial.
2: A 4 solars municipals de Peguera i Magaluf. Per poder accedir-hi s'hi haurà d'acreditar una residència mínima al municipi de 10 anys.
1: I en els esports?
2: Enric Mas puja a la segona posició de la general de la Vuelta després de agafar ahir el líder Tadej Pogačar, que li va llevar la victòria a l'esprint.
1: Coneguem la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
3: Bon dia. Avui s'espera cel ennuvolat a Balears, amb precipitacions en general febles, acompanyades de fang, ja que la pols en suspensió continua sobre l'arxipèlag, i ocasionalment de tempesta, especialment cap a les Pitius. És pel que fa a les temperatures. Avui en descens s'esperen màximes de 32 graus a Palma i Mahó, 30 a Eivissa i Formentera. Pel que fa al vent, avui tendint a bufar moderat del sud-oest, girant al matí a oest i nord-oest, tendint a la tarda a fluix variable. Atenció a les aigües de Menorca, per rissaga amb oscil·lacions d'entre un metre i un metre i mig. És una informació d'EMET.
1: I també atents a la situació del trànsit, connectam amb la direcció general, Clàudia Zavala, bon dia.
4: Sí, muy buenos días. En estos momentos el tráfico en general en las principales vías es fluido. Solo destacar un poco de circulación lenta en la llegada a Palma desde la autopista de Inca y en sentido Andrach a la altura de Son Hugo. Es todo por el momento. Buenos días.
1: El govern insisteix que no acollirà menors migrants no acompanyats de Ceuta perquè ja no pot atendre's més, diu, tot i que va votar a favor de la transferència de 25 milions d'euros per atendre els infants i adolescents que van arribar a l'entrada massiva del passat 30 de juliol.
2: A la conferència sectorial d'infància celebrada ahir va demanar que s'escolti a la ciutat autònoma, que des de fa un mes reclama el retorn de totes les persones que varen creuar la frontera, també dels menors. De fet, les Balears han incidit en això dient que no demanen un retorn massiu, però que s'ha d'estudiar cas per cas con ya demandan a las Baleas.
5: Se proceda, si es posible, que en muchos casos sí que es posible, porque además el gobierno de Marruecos así lo ha trasladado, a la reagrupación familiar, al retorno de todos estos menores, porque seguimos diciendo que evidentemente cuando hay una familia protectora, donde mejor están los niños y las niñas, evidentemente es con sus familias.
2: Una reagrupació que no s'està fent. De fet, la consellera ha recalcat en el fet que ni tan sols se sap el nombre de menors reals que hi ha a Ceuta.
1: En successos, una dona ha mort i altres 5 persones, entre elles una nadó, han resultat ferides en un accident entre dos cotxes a la carretera general de Menorca. Enrique Mas, bon dia.
6: Bon dia. Els fets van tenir lloc a les 4 i mitja del capvespre d'ahir al quilòmetre 7 entre Alaior i Mahó. Segons ha informat el SAMU 061, el vehicle amb els 5 ferits va volcar. Tots van patir politraumatismes i van ser traslladats a l'hospital.
1: A més, la policia local de Palma ha detingut un venedor ambulant a primera línia de la platja de Palma, després que altres 40 ho haguessin intentat impedir.
6: I, segons informa l'Ajuntament, el dispositiu contra la venda ambulant il·legal es va desenvolupar de vers les 4 de l'hora baixa i davant la gran quantitat de persones que defensaven el comerciant, la policia va necessitar reforços. Els fets no han provocat ferits, tot i que es van registrar danys materials als vehicles policials.
1: Seguim parlant de la policia, en aquest cas nacional, que ha identificat i assenyalat 7 persones pels aldarulls que es van produir el 26 de juliol després de la protesta contra la massificació turística a Palma.
2: Els agents els han identificat com a presumptes responsables dels delictes de desordres públics i danys. Segons el relat de les unitats que hi varen intervenir, els imputats varen llançar pedres, llaunes i pals als agents.
1: Mentre la plataforma Menys Turisme Més Vida denuncia a través d'un comunicat que la identificació d'aquests 7 manifestants

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la 1:30. El govern recorrerà davant del Suprem el decret que incrementa la capacitat d'acollida de menors no acompanyats a les Balears de 406 a 434. Tot això dins el context de Ceuta, al qual l'executiu central manifesta el seu suport. Antoni Costa.
1: Fem un president que, mentre hauria d'estar al pie del canyón, s'han anat de vacances tot el mes d'agost. I veiem com aquesta violació de la integritat territorial d'Espanya s'ha convertit ja en una crisi de seguretat, en una crisi sanitària.
0: És una de les notícies del dia en aquest divendres 28 d'agost. Amb Paco Laguna, al control tècnic, us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Amador Bausà. Una trentena de persones es concentra a Son Bordoi
2: per denunciar que una immobiliària els vol fer fora per construir una promoció, volíem dir, d'habitatges en aquesta zona de Palma. Àngela Pons, portaveu de la plataforma d'afectats per les hipoteques.
3: Se li va dir que si tenia que tirar la part del bany i llevar una autocaravana que vivia en una família octogenari i bueno, perquè tenien que soterrar les línies de llum per avall, cosa que ells no tenen autorització de fer si no és a través de jutjat.
0: Calvià construirà pròximament 300 habitatges de protecció oficial.
2: Ho farà en 4 solars de titularitat municipal, 2 a Magaluf i altres 2 a Peguera. S'oferiran en règim de lloguer i per poder accedir-hi s'haurà d'acreditar un mínim de 10 anys de residència al poble.
0: També hem de parlar de successos.
2: 2 dels 5 ferits en l'accident en què ahir va morir una dona a la carretera general de Menorca han estat traslladats avui a l'Hospital de Son Espases.
0: La policia local ha detingut un venedor ambulant a primera línia de platja de Palma.
2: Això després que altres 40 ho haguessin intentat impedir. Els fets ho han provocat, no han provocat ferits, tot i que es van registrar danys materials a vehicles policials. Carolina Domingo, portaveu de la patronal comercial Pimeco, demana més contundència contra la venda ambulant.
4: Jo no penso que sea qüestió de que hagan més, sinó de atajar realment el problema de fondo, de la raïz. I esto tiene que venir seguramente del gobierno central. Aquí, como te he comentado, no es gente que hacen ellos en su casa un bolso y lo van a sacar a la calle, es gente que les distribuye mafias.
0: Famílies i treballadores de la xarxa d'educadores de 0 a 3 es tancaran el pròxim 18 de setembre.
2: I faran vaga general dia 6 d'octubre per protestar per la seva situació. Sandra Serra, del sindicat STEI, són declaracions a Ràdio Nacional.
5: Tot i que hi ha unes instruccions de conselleria de que tothom ha de començar dia 10 de setembre, i segons quines escoletes de concertada que dirigeixen patronals, comencen abans, dia 7, dia 8...
0: Hem de parlar també d'esports.
2: El Mallorca prepara el partit contra el Ceuta sense Abdon ni Arnau Puigmal, i Sergi Darder ha entrenat avui per primera vegada des de la seva absència contra el Granada. Luis García, tècnic mallorquinista.
6: Hay que tener mucho respeto por los rivales. Además es un grandísimo entrenador, tiene un grandísimo entrenador que ha hecho cosas excelentes en Ceuta.
2: I en ciclisme, Enric Mas puja al segon lloc de la general de la Vuelta.
0: Anem a conèixer la previsió del temps a les portes del cap de setmana. Jordi Urios, Agència Estatal de Meteorologia, bon dia.
7: Bon dia. Avui a les Balears s'espera cel ennuvolat, especialment a l'illa de Mallorca i a les Pitiuses, amb precipitacions febles acompanyades ocasionalment de tempesta i de fang, ja que la pols en suspensió continua sobre l'arxipèlag. Pel que fa a les temperatures, avui en descens s'esperen màximes de 32 graus a Maó, 31 a Palma, 30 a Eivissa i Formentera. Aquesta tarda el vent amb tendència a bufar fluix variable. Atenció a les costes de Menorca per rissaga amb oscil·lacions d'1,2 metres. Demà s'espera cel ennuvolat de matinada amb tendència a cel clar durant el dissabte i també temps estable durant tot el cap de setmana. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes amb pocs canvis o en lleuger ascens s'esperen 32 de màxima a Palma, 31 a Eivissa, 30 a Maó, 29 a Formentera. Durant el cap de setmana aquests valors sense molt de canvis. Pel que fa a les mínimes, en lleuger descens a la nit, no baixaran dels 24 graus a Formentera, 23 a Maó, 22 a Palma i Eivissa. Demà, vent de component nord, tendint a variable, amb brises a la tarda, continuarà la rissaga amb oscil·lacions d'1,2 metres a les costes de Menorca. És una informació d'EMET.
0: Tota la informació de les IES ampliada a partir de les 2:10 al Ràdio Diari Migdia.

0: Muy buenos días. Varios mensajes hoy sobre un mundo...
1: Música para violín y piano en Radio Clásica.
2: 180 grados, estás en Radio 3.
3: Vamos a comentarlo aquí en Radio 5 con la...
4: ¿Ya tienes RN Audio en la tele?
5: La pensante.
6: Hablando emociones.
7: Diario de Educación Emocional.
4: Ponte RN Audio en tu tele.
8: Ha tenido miedo de morir.
9: ¿Cómo es vivir y morir en Gaza?
4: Descarga la aplicación de RN Audio en tu televisión conectada.
10: En tu realismo mágico.
4: Y disfruta de la radio en directo y de la oferta más completa de podcast.
11: Así somos, así somos.
12: Hay de todo, ¿vale?
4: RN Audio en tu tele.
2: Son las 2, la 1 en Canarias.
13: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ceuta ha vivido otra noche de disturbios. La situación es cada vez más difícil. Pedro Sánchez ha presidido hoy la reunión del Comité de Seguimiento de la Crisis, que ha acordado un nuevo listado de espacios para reubicar a los migrantes que permanecen en la ciudad. Este jueves, un grupo de ciudadanos trató de impedir que Cruz Roja le repartiera alimentos. Prendieron fuego a uno de sus campamentos y la policía tuvo que intervenir para evitar agresiones. Vamos a ver qué ambiente hay a esta hora allí en la playa Benítez, donde ayer se produjeron esos altercados. Es que Macías, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes de nuevo. Pues aquí la situación es muy tranquila. Aquí va a llegar precisamente una movilización, una manifestación que por cuarto día consecutivo se va a desarrollar para seguir reclamando por parte de los vecinos ceutíes una solución a su problema, una convocatoria en la que en esta ocasión se remarca que debe ser muy tranquila, donde se eviten los altercados como los que se vivieron precisamente aquí, en este punto donde nos encontramos ayer, en la que una veintena de manifestantes se saltaron el cordón policial y acabó con el asentamiento de migrantes que se ubica en esta zona. La movilización de hoy dará comienzo a las 7 de la tarde desde la zona centro, donde también el ambiente a esta hora es tranquilo, aunque eso no quita que cuando algún grupo de migrantes, generalmente formado por 3-4 jóvenes, la mayoría menores de edad, cuando uno de esos grupos se cruza con algún vecino, la tensión se incrementa. De nuevo, calma tensa en el día número 28 de esta crisis migratoria en Ceuta.
2: En paralelo se suceden los llamamientos a la calma de las autoridades, como el que acaba de lanzar Juan Jesús Vivas. Su gobierno ha aprobado una declaración institucional de condena.
15: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos. Nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano.
2: Mismo mensaje desde el gobierno. El ministro Ángel Víctor Torres, que ha asumido el mando de la crisis, ha condenado todos los actos violentos y ha acusado al PP de tibieza en su repulsa a las agresiones contra los migrantes. El vicesecretario Elías Bendodo le reprocha que desde Moncloa no estén haciendo nada para contener la violencia.
16: No puede ser que no se condene la violencia. No puede ser que se avive la llama y luego con la boca pequeña se diga que no se quiere la violencia. Porque hay que condenarla con contundencia.
17: Violencia no se puede responder con más violencia. Lo que tenemos que hacer todos es exigir al gobierno que asuma sus responsabilidades, que solucione esta crisis.
2: Mismos reproches que ha escuchado Fernando Grande Marlaska en el Congreso. Hoy era su turno para dar explicaciones. Una sesión que ha cumplido el guión esperado, centrada en la polémica sobre si hubo o no informes previos del CNI y el papel de Marruecos. Cámara Baja, Leticia Arenas, buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es uno de los protagonistas de esa supuesta contradicción en el seno del gobierno y hoy intentaba cerrar la polémica haciendo compatibles ambas versiones. Grande Marlaska no niega que hubiera informaciones previas sobre la situación migratoria, pero insistía en que, como en otros años, con factores de riesgo estructurales y otros más coyunturales, como la llegada del verano o la proliferación de bulos en las redes. Así que insiste el titular de Interior en que, aunque el CNI hiciera bien su trabajo, lo del 30 nadie lo vio.
19: Y mi pregunta es si alguien lo hubiera visto, perdonen, porque ya hay que ser claros, y no es entrar en debate con nadie. ¿Me quieren decir que no se hubiera elevado razonablemente en la forma que todos podemos entender?
18: Pero la oposición ve en esas diferentes versiones la muestra de que el gobierno está sobrepasado por la crisis de Ceuta. Ana Vázquez, Partido Popular.
20: Señor Marlaska, el espectáculo y el descontrol de su gobierno es vergonzoso e innegable. Están acabados como proyecto y también como gobierno. Váyanse y convoquen elecciones.
18: La oposición y los socios han coincidido en criticar al gobierno por su supuesta tibieza ante Marruecos. El Ejecutivo le vuelve a llamar socio leal imprescindible, dicen, en la resolución de esta crisis.
2: A esta hora es Álvarez quien está compareciendo. El ministro de Exteriores defiende la soberanía española de Ceuta y Melilla frente a Marruecos, que reclama ambas ciudades para su país.
6: Ni ha habido, ni hay, ni habrá nunca ningún tipo de conversación al respecto.
2: Dejamos Ceuta, nos ocupamos de otros asuntos, empezando por lo que se investiga como un nuevo caso de violencia machista. La policía ha detenido en Isla Cristina, en Huelva, a un hombre tras encontrar el cuerpo de su pareja en una playa de la localidad. La mujer tenía 47 años. Guillermo García, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es un episodio trágico más en Isla Cristina. Tras el asesinato de tres personas vivido hace una semana, la Guardia Civil ha hallado esta mañana, cerca de la playa de Punta del Caimán, el cuerpo sin vida de una mujer de 47 años de nacionalidad alemana. Presentaba múltiples heridas de arma blanca. Sanitarios y policía local, tras el aviso recibido por el servicio de emergencias antes de las 9, también acudieron al lugar, pero estos solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 60 años de nacionalidad italiana como presunto autor del asesinato de la que sería su pareja. De hecho, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género lo investiga ya como un posible caso de violencia machista.
2: Y cuando entren las estadísticas, serán 37 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Recuerden, el 016 es el teléfono para pedir ayuda. Hay más noticias, Luis Ortín, buenas tardes.
12: Buenas tardes. La cifra, 4,3% es el IPC adelantado para el mes de agosto, 7 décimas más que en julio y el dato más alto desde febrero de 2023. Cristina Ganuza, buenas tardes.
21: Buenas tardes. La ruptura del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos este verano ha agravado las tensiones en el mercado de la energía, que vuelve a presionar sobre la inflación. Tras el repunte de agosto, escala hasta el 4,3%, se dispara 7 décimas y toca niveles que no veíamos desde hace 3 años y medio. Los principales culpables son los carburantes, que llevan 8 semanas sin darnos tregua.
22: Está la gasolina, que no se puede pagar.
23: Ahora, como se te haya encendido la reserva y eches 30 euros, es que no llega ni a la mitad.
21: Junto a los carburantes, el INE avanza que los alimentos también presionan porque se abaratan menos que hace un año. Sin energía ni alimentos, sin embargo, la inflación subyacente suaviza su escalada y se sitúa en el 2,9%.
12: Del exterior, este viernes nos centramos en dos puntos. En primer lugar, Noruega, luto en el país nórdico por la muerte del rey Harald a sus 89 años, el jefe de Estado más longevo actualmente en Europa. Laura Alonso, buenas tardes.
24: Sí, buenas tardes. Es el momento ahora de las palabras de condolencia por parte de las autoridades políticas y religiosas del país, tal como establece el protocolo. Harald de Noruega fallecía esta mañana después de 11 días hospitalizado por una infección en la sangre.
25: El
24: rey ha muerto, anunciaba el presentador de la televisión pública noruega mientras sonaba el himno nacional y miles de personas se daban cita en torno al Palacio Real con flores y banderas.
26: Always had a great humor. Very special night.
24: Noruegos como Knut, que asegura que coincidió con él en las regatas y destacaba su sentido del humor. Tal como establece la legislación noruega, el hasta ahora heredero es ya el nuevo rey de Noruega, Haakon VIII, gobernará con el mismo lema de sus antecesores, todo por Noruega.
12: Y el otro punto, Nepal. La fuerte riada del pasado miércoles deja ya al menos 538 muertos, sumando el lado nepalí y el chino. Más de 1.400 personas siguen desaparecidas, entre ellas 3 españoles. Aurora Moreno, buenas tardes.
27: Buenas tardes. Los trabajos de salvamento y rescate se están viendo dificultados hoy por la amenaza de nuevas inundaciones. 2 lagos en particular, uno a punto de desbordarse, formado por la acumulación de rocas y escombros, arrastrados tras la masiva riada del miércoles, han desatado el miedo entre la población del Valle del Botecoshi, que se había salvado de la inundación. Muchos están huyendo a pesar de que carreteras y puentes han quedado arrasados. Al menos 93.000 personas han resultado afectadas por la riada, según cifras de Cruz Roja. La mayor parte de los 538 cadáveres recuperados estaban a unos 150 kilómetros del origen de la riada. Casi 400 de ellos continúan sin identificar.
12: Los mercados muy pendientes hoy del discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, en la reunión de banqueros centrales que se está celebrando en el país. Viernes en positivo para los mercados europeos. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
0: Buenas tardes, aquí el IBEX 35 no consigue recuperar los 20.000 puntos, pero se acerca a esa frontera. Sube ahora un 0,5% en una sesión en verde para todas las bolsas europeas, con la mirada de los inversores puesta en el estado de Wyoming. Allí a partir de las 4 de la tarde, hora peninsular, Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal estadounidense, pronunciará su esperado discurso. No es alguien que tienda a dar previsiones ni anticipar próximos movimientos, pero el mercado estará muy atento a cualquier pista sobre el futuro de su política monetaria y sobre los tipos de interés.
2: Y en los deportes, Julián Álvarez no viajará a Sevilla para disputar el partido de Liga mañana. Daniel Ampuero, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Que les va a enfrentar al equipo de Luis García Plaza, el Sevilla, uno de los líderes de la Liga. El delantero argentino todavía mantiene el pulso con el club rojiblanco, que ya ha dicho que no lo va a vender al Barcelona. Hoy Simeone ha hablado en sala de prensa.
3: Esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que para nosotros.
1: Eso será a partir de la tercera jornada, que arranca hoy a las 7 Racing de Santander Elche, a las 9 y media a la vez Villarreal. Además, sorteo de la Europa League para la Real Sociedad. Se va a enfrentar en casa al Lyon, al Victoria Pilsen, al Bournemouth y al Torreense portugués. Fuera, Juventus de Turín, Unión Saint-Gilois, Crystal Palace y Lillestrøm. El Celta de Vigo repetirá rivales: Lillestrøm, Juventus, Unión Saint-Gilois y Bournemouth. En casa y fuera se enfrentará Olympique de Marsella, Celtic de Glasgow, Omonia Nicosia y Hapoel Beersheba. También se acaba de celebrar el sorteo de la Conference para el Getafe, que recibirá a Lugano, Inter Escaldes de Andorra y Brighton. Y fuera jugará ante el Craiova de Rumanía, Tbilisi de Georgia y Ajax de Ámsterdam.
2: Con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora la información más cercana a la de su comunidad.
5: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares. Molt bon dia, 2:10. El govern recorrerà davant el Suprem el decret que incrementa la capacitat d'acollida de menors no acompanyats a les Illes de 406 a 434. Insisteixen que no hi ha capacitat material per fer-ho. És una de les notícies del dia en aquest divendres 28 d'agost. Amb Paco Laguna al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Amador Bausà. Una trentena de persones es concentra a Son Bordoi
7: per denunciar que una immobiliària els vol fer fora per construir una promoció d'habitatges en aquesta zona de Palma.
5: Successos.
7: Dos dels cinc ferits en l'accident en què ahir va morir una dona a la carretera general de Menorca han estat traslladats avui a l'Hospital de Son Espases.
5: I en els esports?
7: El Mallorca prepara el partit contra el Ceuta sense Abdon ni Arnau Puigmal, mentre Sergi Darder s'hi ha entrenat avui. I en ciclisme, Enric Mas puja al segon lloc de la General de la Vuelta.
5: Coneguem la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
8: Bon dia. Avui a les Balears s'espera cel ennuvolat, especialment de l'illa de Mallorca i a les Pitiuses, amb precipitacions febles acompanyades ocasionalment de tempesta i de fang, ja que la pols en suspensió continua sobre l'arxipèlag. Pel que fa a les temperatures, avui en descens s'esperen màximes de 32 graus a Maó, 31 a Palma, 30 a Eivissa i Formentera. Aquesta tarda el vent amb tendència a bufar fluix variable. Atenció a les costes de Menorca per risc Saga, amb oscil·lacions d'1,2 metres. Demà s'espera cel ennuvolat de matinada amb tendència a cel clar durant el dissabte i també temps estable durant tot el cap de setmana. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes, amb pocs canvis o en lleuger ascens, s'esperen 32 de màxima a Palma, 31 a Eivissa, 30 a Maó, 29 a Formentera. Durant el cap de setmana, aquests valors sense molt de canvis. Pel que fa a les mínimes, en lleuger descens a la nit no baixaran dels 24 graus a Formentera, 23 a Maó, 22 a Palma i Eivissa. Demà, vent de component nord, tendinta variable, amb brises a la tarda, continuarà la rissaga amb oscil·lacions d'1,2 metres a les costes de Menorca. És una informació d'EMET.
5: El govern recorrerà davant el Tribunal Suprem el reial decret del passat dia 30 de juny que incrementa la capacitat ordinària del sistema de protecció i tutela de menors migrants a les Balears de 406 a 434. Així, el Consell de Govern ha autoritzat l'advocacia de la comunitat autònoma perquè en comenci la tramitació. Xavi Ara, bon dia.
9: Bon dia. El govern considera que els criteris seguits per l'executiu central per determinar aquesta capacitat de menors entre les diferents comunitats autònomes no estan justificats i els qualifica d'arbitraris. El portaveu Antoni Costa ha recordat que el nou recurs davant el Suprem dona continuïtat a les actuacions judicials contra la normativa de contingència migratòria i atenció als menors no acompanyats.
11: El govern considera que els criteris seguits per determinar la capacitat no estan prou justificats i la seva aplicació ofereix un resultat opac i arbitrari que pot propiciar un tracte favorable per a unes comunitats i desfavorable cap a unes altres. Aquest recurs dona continuïtat a les actuacions judicials impulsades per la comunitat autònoma contra la normativa estatal.
9: En la roda de premsa posterior al Consell de Govern, Costa també s'ha referit a la situació de crisi migratòria que fa gairebé un mes que viu Ceuta. Ha denunciat la incompetència del govern central tant a l'hora de prevenir la crisi com a l'hora de resoldre-la.
11: Veiem un president que, mentre hauria d'estar al pie del canyón, se n'ha anat de vacances tot el mes d'agost. I veiem com aquesta violació de la integritat territorial d'Espanya s'ha convertit ja en una crisi de seguretat, en una crisi sanitària.
9: En aquest sentit, el vicepresident de l'executiu balear no ha aclarit si el govern assistirà a la manifestació convocada pel PP a la plaça de Cort dimecres que ve en suport a la ciutat autònoma.
5: Ara vos contem que una trentena de persones s'ha concentrat avui de matí a Son Bordoi per denunciar que una immobiliària les vol fer fora per construir una promoció d'habitatges. Diuen que han ficat ja maquinària per començar les obres i els estan pressionant perquè abandonin els terrenys, però les prop de 200 persones que ja hi viuen s'aferren a una resolució judicial que impedeix el seu desallotjament.
9: Part dels terrenys de titularitat municipal varen ser adquirits fa uns anys per Priconsa per construir una promoció d'habitatges, però aquesta operació de compra-venda, asseguren els residents, es va fer amb totes aquelles persones allà dins. Ara el que critiquen és que se les obligui a partir sense comptar amb una solució habitacional i, a més, de forma il·legal. La portaveu de la plataforma d'afectades per la hipoteca, Àngela Pons, recorda que totes aquestes persones fa més de 20 anys que viuen allà i es troben en situació de vulnerabilitat.
4: Se li va dir que si tenia que tirar la part del bany i llevar una autocaravana que vivia en una família octogenari, i bueno, perquè tenien que soterrar les línies de llum per avall, cosa que ells no tenen autorització de fer si no és a través del jutjat.
9: Des de la PA asseguren que, tot i la denúncia interposada per part de Priconsa, els veïnats lluitaran per conservar les seves cases fins que sigui possible.
5: Seguim parlant de qüestions relacionades amb habitatges perquè Calvià construirà aproximadament 300 de protecció oficial.
7: Ho faran 4 solars de titularitat municipal, 2 a Magaluf i altres 2 a Peguera. S'oferiran en règim de lloguer i per poder accedir-hi s'haurà d'acreditar un mínim de 10 anys de residència al poble. Ho va anunciar i hora baixa el batle de Calvià, Juan Antonio Mangual, durant la lectura del pregó de les festes del rei en Jaume.
13: Serán nada menos que 300 nuevos hogares para residentes que hayan vivido por lo menos 10 años en el municipio. Se construirán VPOs en régimen de alquiler en 4 solares de titularidad pública, 2 en Magaluf y 2 en Peguera.
7: L'anunci té lloc en període preelectoral i just després de la recent entrega d'altres 12 habitatges de HPO al municipi.
5: I a més, dins un context de baixada de la compravenda, un 2% el mes de juny a les Balears, al preus, la compravenda, com dèiem, es va reduir un 11%, un fet que contrasta amb la tendència nacional. La manca d'oferta i augment de població contribueixen a l'elevat preu del metre quadrat per damunt dels 4.000 euros. Relacionada amb aquestes dades, la hipoteca que es demana a les Balears supera la mitjana espanyola en 115.000 euros. Preus elevats, manca de capacitat d'estalvi forcen el comprador a un greu endeutament. Escoltam José Miguel Artieda, president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària.
14: El número de compraventes està pujant a tot l'estat, no? Aquí baixa, pel tema de la limitació que tenim d'oferta. Tenim un territori limitat i tenim el parc agotat. I aquí és quan veiem que l'endeutament, l'hipoteca que se demana aquí a Balears són uns 300.000 euros, mentre que en la resta de l'estat pues no arriben a 200.000 euros.
5: Una i 17 minuts, seguim al Ràdio Diari Migdia. Famílies i treballadores de la xarxa d'educadores de 0 a 3 anys es tancaran el pròxim 18 de setembre i faran vaga general dia 6 d'octubre per protestar contra la inacció que asseguren mantenen patronals i govern davant les seves reivindicacions.
7: Assemblea i sindicats de Comissions Obreres, UGT i Estell han acordat aquestes mesures per reivindicar que la situació al centre segueix sent la mateixa, amb unes condicions sociolaborals molt complicades i una pèrdua constant de poder adquisitiu. Sandra Serra, vocal d'ensenyament privat i concertat 03 d'Estell, posa com a exemple que hi ha escoletes que començaran abans d'hora el pròxim curs. Són declaracions a Ràdio Nacional.
15: Tot i que hi ha unes instruccions de conselleria
6: sabia de que tothom ha de començar dia 10 de setembre i segons quines escoletes de concertada que divideixen patronals comencen abans, dia 7, dia 8 i això no se pot fer. Si hi ha unes instruccions de la conselleria s'han de seguir fil per randa.
7: La primera mobilització serà dia 9 de setembre amb una protesta davant del Parlament i continuarà el dia següent amb una mobilització simultània a Mallorca, Menorca i a Eivissa. Sobre la taula, reivindicacions com ara un conveni col·lectiu amb garanties.
6: Doncs no pot ser que hi hagi treballadores, educadores que estiguin cobrant més o manco el sou mínim interprofessional. En tota la responsabilitat en la tasca educativa que fan s'ha de valorar la seva feina. I sobretot, a més d'aquest conveni, també la revisió del decret de mínims, que és el que ajusta les ràtios.
5: Més qüestions. Ho han sentit avui els informatius nacionals. S'ha mort als 89 anys el rei Harald V de Noruega, que duia ingressat a l'Hospital Universitari d'Oslo des del passat 17 d'agost per un empitjorament del seu estat de salut. Un monarca que va ser durant un temps un habitual dels estius a Mallorca.
7: Tant ell com la reina de Sònia eren bons amics de la família real espanyola i li agradava participar a la Copa del Rei, per la qual cosa la seva presència al Real Club Nàutic de Palma era molt nombrosa. De fet, competia amb el vaixell Norge, que amarrava a un dels molls de la base naval de Porto Pi. També va prendre part en altres proves, com la Breitling de Puerto Portals.
5: Per la mare de successos, dos dels cinc ferits en l'accident en què hi va morir una dona a la carretera general de Menorca han estat traslladats a Son Espases. Recordem que els fets varen ocórrer a les 4 i mitja del capvespre al quilòmetre 7 entre Alaior i Maó, quan varen xocar dos cotxes. El vehicle amb els cinc ferits va volcar. Tots varen patir politraumatismes i varen ser traslladats a l'hospital. Els pacients conduïts a Palma són un home de 45 anys i una dona de 34.
7: I la policia local de Palma ha detingut un venedor ambulant a primera línia de la platja de Palma després que altres 40 ho haguessin intentat impedir. Segons informa l'Ajuntament, el dispositiu contra la venda ambulant il·legal es va desenvolupar d'haver les 4 de l'hora baixa i davant la gran quantitat de persones que defensaven el comerciant, la policia va necessitar reforços. Els fets no han provocat ferits, tot i que es van registrar danys materials a vehicles policials.
5: Aquesta qüestió ha generat controvèrsia. El PSOE responsabilitza l'Ajuntament de Palma de la situació que està vivint aquest enclau, Platja de Palma. El portaveu municipal, Iago Negueruela, culpa el PP de deixar d'agradar-se la zona perquè no vol lluitar, diu, contra el turisme d'excessos. Tot i no vol qüestionar l'actuació de la policia local, Negueruela ha afirmat que la situació en aquesta zona ha empitjorat significativament des de que el PP va eliminar el decret contra el turisme d'excessos elaborat pel govern municipal socialista.
10: Aquest val tot per part del PP, per part de Cort i la relaxació de les normes front al turisme d'excessos, després té conseqüències i després tot el món se pregunta què succeeix. El que hi ha és que no hi ha una actuació respecte a un tipus de turisme que jo crec que és el causant de diversos problemes, no els aspectes puntuals de les conseqüències que puc tenir en segons quin tipus de col·lectius.
5: L'Ajuntament defensa l'aplicació de l'ordenança cívica i qualifica els aldarulls amb els venedors ambulants com fets puntuals. El batle de Palma és Jaime Martínez.
15: Jo crec que l'actuació de la policia local de Palma ahir va ser exemplar i per això jo estic avui per donar-los tot el meu recolzament. També entenc que dins aquesta temporada ha estat una situació també molt puntual.
5: Pel que fa a la patronal del petit i mitjà comerç, Pimeco defensa en l'actuació de la policia local de Palma i del consistori, però fa èmfasi en que un canvi real segurament haurà de venir per part del govern central si es vol lluitar de forma real contra la venda ambulant. És Carolina Domingo, presidenta de Pimeco.
16: Nosotros, a ver, lo que está haciendo el ayuntamiento es un gran esfuerzo. Yo no pienso que sea cuestión de que hagan más, sino de atajar realmente el problema de fondo, de la raíz. Y esto tiene que venir seguramente del gobierno central. Aquí, como te he comentado, no es gente que hacen ellos en su casa un bolso y lo van a sacar a la calle, es gente que les distribuye mafias, auténticas mafias, y yo pienso que hay que ir a la raíz del problema.
5: I avui, 28 d'agost, és festa grossa a Felanitx, Sant Agustí. La festa ha començat molt prest i continuarà fins ben entrada la matinada. La principal novetat d'enguany ha estat que la batlessa no ha passat pel pali. La nostra companya Inés Candell és allà, Inés, compte'ns.
17: Bon dia, Catalina Soler i altres regidors del consistori rompen amb la tradició de la penya El Coso i enguany no han passat pel pali just després de la missa oficial del convent. Sí, ho han fet d'altres polítics amb els impermeables roses que els ha regalat la penya. Ha estat l'únic moment del dia que no ha transcorregut com mana la tradició. La Quica, el pregó, els cavallets han estat epicentre de festa, uns nins que han ballat avui per primera vegada el dia del patró del seu poble.
18: Estic molt contenta perquè quan hem passat per un pastor on donàvem poros, ens han cridat que veiat i jo estava molt contenta.
19: Molt emocionada perquè sempre les hem vist tot des de petits i ara formaré part és molt guapo.
20: Els fa molta il·lusió passar a formar part dels que veiat, sol a la dama, i és molt guai perquè vols els nens molt il·lusionats de ballar, no ballen tampoc molt treballats en l'any, és molt divertit.
17: Una festa que continua i ho farà fins ben entrada la matinada.
21: S'ha de baixar bé, primer em vaig amar tot el tri del cos on anar a dinar, perquè si no serà llarg s'ha de baixar. Després s'ha de baixar, sortir un pot de marxeta per aquí per la vila, i després del vespre pujant al parc i a saber vena, perquè sense saber vena no anava a Sant Agustí.
20: Ara, bueno, esperarem que ballin els cavallets, anirem a dinar tots juntes, anirem al concert del Coso, i s'hora baixa hi ha molt de concert per fer de nit, nosaltres toquem en romandre a les 5, a la bellota.
22: De moment molt intens, quan cada any comença molt prest comença a haver-hi coses, i ara fins que aguantem.
17: Fins que aguanti el cos, ja ho heu sentit, aquí a Falanitx, avui és festa grossa.
5: I per la mare d'esports en futbol, Arnau Puigmal, Alberto Moreno i Abdon Prat són baixa assegurada pel partit de diumenge del Mallorca contra el Ceuta. Sergi Darder s'ha incorporat, això sí, avui als entrenaments després d'absentar-se contra el Granada per problemes físics. L'entrenador vermell, Luis García, ha dit que Alberto Moreno fa feina per jugar el més aviat possible, encara que necessita setmanes per ser prest, i també ha insistit que vol que Antonio Sánchez continuï al club. Valorava així Luis García el pròxim rival.
23: No, es que creo que nos confundiríamos muchísimo si pensamos que por solo dos jornadas hablamos de dinámicas o de equipos que están muy mal o que lo que estáis diciendo, ¿no? Creo que hay que tener mucho respeto por los rivales. Además es un grandísimo entrenador, tiene un grandísimo entrenador que ha hecho cosas excelentes en Ceuta.
5: Mallorca-Ceuta diumenge a les 7. I un quart d'hora més tard, de Primera Federació, s'estrenarà a Can Mises la Ode Eivissa, que rebrà l'Antequera. Escoltam el tècnic blau cel, Raúl Llona.
25: Queremos ser un equipo valiente, un equipo agresivo, pero ahora están los rivales que nos van a, de alguna forma, nos van a impedir y nos van a dificultar, el que podamos hacer nuestro juego. Entonces, bueno, ahí es donde el plan de partido hace que, de alguna forma, podamos variar alguna de, nosotros llamamos algún comportamiento, dentro de no perder nuestras señas de identidad, porque creo que si no, pues sería de alguna forma empezar a traicionarnos.
5: Per la mare de ciclisme, Enric Mas ja és segon a la General de la Vuelta, això després de la seva exhibició de força ahir en la sisena etapa. L'artenec va coronar ahir el port del cim del Bartolo a Castelló per davant el líder Tadej Pogacar després d'un atac de l'eslové en una pujada molt exigent.
28: Teníamos muy presente que arriba había un bonus de 6 segundos y desde el coche me empujaban mucho que pensara en eso. Habíamos reconocido la etapa, la teníamos muy en mente y mira, hemos podido sacar una buena renta. Simplemente le he cogido coronando y simplemente eso.
5: Avui, setena etapa, des de la Vall d'Alba fins al port d'Anamont, Val de Linares. En tenis, Jaume Monà debutarà al US Open contra el francès Terence Atman. El tenista de Santanyí ha tingut sort d'evitar els millors del rànquing. S'enfrontarà al 41 del món a primera ronda del Gran Slam de l'any, d'aquest darrer Gran Slam de l'any, volíem dir. En cas de guanyar, podria veure's les cares a tercera ronda amb Daniil Medvedev. I acabar amb els esports, amb piragüisme, amb el Mundial de Polònia. Avui pendents de Marcus Cooper i Àngels Moreno, que mitja hora aproximadament disputaran les finals del K4-500 i el C2-500, respectivament. Ahir, Àlex Granés va classificar per a semifinals del K1-500 després de finalitzar segon la seva sèrie. I avui a la cultura parlam de l'exposició de l'obra de l'artista internacional Lola del Fresno a l'Alaior. La mostra Topografia de la Memòria es pot contemplar al Convent de San Diego fins al mes de setembre, Clara Ceballos.
29: Els infants i les cases que protagonitzen la mostra no funcionen només com a representacions. L'obra proposa un espai per investigar conceptes com l'origen, la desigualtat, la pertinença i la memòria. Escoltem l'artista Lola del Fresno.
30: Des de fuera parece como un juego de niños inocente, pero dentro de la obra hay otros conceptos. Está el concepto de la identidad, de tus orígenes, el dolor o la ruptura de esa separación de tu hogar.
29: Un tret distintiu d'aquests quadres és l'ús de paper translúcid superposat. Aquesta tècnica busca reflexionar sobre els conceptes de temps i espai.
30: Este material también me permite crear obras que se multiplican a sí mismas, tienen otra dimensión.
29: Topología de la memoria es pot visitar al Convent de San Diego fins a mitjan setembre.
7: I ara parlam de música, del concert a les 9 del vespre a la plaça de l'Església de Cala Sant Vicenç de Judit Nederman i Darío Barroso. La música de l'artista barcelonina té llum, però també profunditat i en directe connecta amb el públic amb una naturalitat que és fruit de molts anys d'ofici.
0: No te ponga triste ni tampoco me resiste tacos.
7: I Los Delincuentes du la rumba fusión al recinte del Mallorca Live. Després de 15 anys d'ausència, la banda torna als escenaris amb una gira que celebra el 25 aniversari del seu debut, El Sentimiento Garrapatero que nos traen las flores. Formats a Jerez, de la Frontera, a finals dels anys 90, varen revolucionar l'escena musical amb la seva fusió tan personal del flamenc festiu, rock, blues, reggae i funk. Tot això combinat amb una actitud irreverent i poètica que els convertí en fenomen. Serà avui vespre a partir de les 10 i comparteixen cartell amb el DJ Sipi.
5: D'aquesta forma som a punt d'arribar a les 2:30. Recordin que l'actualitat de les Illes torna demà a partir de les 9:05 del matí. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.